Fins aquí la sessió del Maxi Flash. Com sabem que t'ha agradat, te la deixem a flashfm.cat. Flash FM. Són les 5.

0: gràcies a la vida és més sabrosa.
1: Som la teva excusa per moure el cul.
2: Flash.
1: Flash FM.

0: baby. La maravilla. Psycho. El Gonzi. Yes, sir.
1: Desconnecta de tota la setmana i connecta amb Flash FM.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Ets dels nostres, Flash FM.

que te va a llorar.

Flash FM. Són les 8. Benvingut al Flash Running. Ara el ritme et domina. Només tu. I la sessió mesclada per Miquel.

escoltar la sessió de Flash Running estàs rebentat de fer esport. T'hem acompanyat amb la millor selecció de ritmes de Flash FM. Tens més sessions a la web i a l'app de Flash FM. Flash Running. Flash FM. Són les 9.

0: França, el firma Google. I amb ell comencem. Què tal, família? Com esteu? 9 i 2 minuts. Comença un nou de matí aquí per tots vosaltres, en directe des dels estudis centrals de Flash FM al Passeig de Gràcia de Barcelona. Què tal? Com esteu? Ei, matí de diumenge. Anem a passar-ho bé avui. A més, és un fin de molta festa. Ahir també en parlàvem realment per Barcelona. Ara venim cap a la ràdio i hi havia poca gent pels carrers. Però dels que hi havia més, que tornaven de festa.
1: En directe, sí? A Flash FM, Armand Maravalle.
0: Jo no, eh? Jo he anat a dormir d'hora avui. Us ho prometo, us ho juro. Hi havia més gent tornant de festa que no gent matinant per anar als puestos. En fi, sigui qui sigui, que connectin amb la ràdio. Som-hi!

Això es deia Algo Tu, Shakira Ambele. Sonant en directe, Flash FM, 9 i 9 del dematí. Què tal, com esteu, família flaixera? Sí? Bé. Me n'alegro. Escolta, ja sabeu que això és com connectar, com entrar en una discoteca, realment. Connectar amb Flash FM és entrar al club, directe. Tots els hits. Tot l'urbà, tot el que tu vulguis. Tinc preparat. Mira, atenció, eh? Bad Bunny i Quevedo. Però abans, Mora i Zetangana. És que els tenim tots. I són els millors? Estan aquí. Això ja saps com es diu. Per si de cas no ho saps. Es diu Droga.

0: 8. El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
1: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
0: Fes teva l'Andorra Morabanc Clàssica el diumenge 21 de juny en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme amb presentació i control de signatures i l'arribada al coll de la botella de pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
2: Organitzat per BSL Esports,
1: amb el patrocini d'Andorra Turisme Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana. Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
3: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
1: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
4: I si de gran vol estudiar a Harvard? I si el seu somni és crear una empresa? I si això no fos només un somni, sinó un pla? I si planificar el futur fos emocionant?
5: Morabanc presenta Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i tracem el camí perquè avancis amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 o a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur comença avui. Morabanc, tens un banc.
6: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
7: Encetem nou concurs a flaixandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flaixandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
8: Concurs actiu a flaixandorra.com o al WhatsApp 34 64 64.
9: Flaix FM Andorra 93.8.

pujant les temperatures encara més, si és que es pot, eh? Amb aquest Santa. Era obra de Rau Alejandro al costat del productor Russian. Boníssima, sempre que col·laboren els hi surt molt bé. El bo del Russian, eh? Com el seu propi nom indica, és... no és rus, és dominicà. No, dominicà no, jamaicà, que ho tinc aquí davant. Jamaicà. Flipes, eh? Això de que enganyin amb el nom de què són cada cosa. Recorda aquell parell... No, eren tres. No eren ni germans ni italians, però es feien dir Italo Brothers. Un pensa, Italo Brothers, germans italians. Doncs no. S'ha d'anar en compte, eh, amb quin nom trieu, si un dia us feu artistes. Anem amb Romeo Santos, va.

0: moi.
1: Desconnecta de tota la setmana
2: i connecta amb Flash FM.

aquest és el consell del Manuel Turizo. Va, no plorar per un pendejo, o vaja, o per una pendeja, un e-pendeje, pendejex, el que sigui, però vaja, que no plorar. I si ploreu, que no se n'assabenti, que també és la part important, podríem dir-ho. Vinga, va, 9:35, escoltes, evidentment... Quasi fèiem a l'emissora del Ritme, estem en directe en aquest diumenge de calorada general. Vaja, no és que sigui calorada, és que és una onada de calor com un piano, ja ho estan dient a les notícies. Aneu al tanto, sisplau, perquè això és des d'avui i durarà fins dimecres. Segons, vaja, aquí el que estic llegint a les notícies i tal, fent un cop d'ull, doncs això, que fins dimecres hi haurà temperatures de 40 graus, poden arribar fins als 40, sobretot a Ponent. Per tant, resguardeu-vos, sobretot els més vulnerables, no fotem.

És el Dai Dai de la Shakira amb Burna Boy. Això ja ho saps, és l'himne del Mundial 2026. De fet, jo crec que hauria de sonar això abans de cada partit del Mundial. En comptes de sonar els himnes de cada país, de cada selecció, hauria de sonar la cançó del Dai Dai. Avui a Mundial, evidentment, com cada dia, a les 6 juga la selecció espanyola, perquè si us interessa, contra Aràbia Saudita. També hi ha... Mira, un Bèlgica-Iran a les 9, un Uruguai-Cap Verd interessantíssim a mitjanit, i a les 3 de la matinada, això hi ha cafè per a cafeteros, Nova Zelanda-Egipte, absolutament imperdible.

8:50, 1 del matí, escoltes Flash FM. Flash. On hem apostat per una que no sona tant del BL al colombià, això es deia Mi Refe, al costat del productor Obi on the drums. Amb un beat, doncs, com heu pogut veure, una mica més estiuenc, més tranquil·lot, allò que entra força, força bé en un matí com aquest de diumenge. Espero que l'estiguem gaudint. Va, anem a acabar aquesta primera hora junts amb una mica de Mike Towers i Benny Blanco. Abans, això, la nova dels Flashy Ice Cream. Van venir aquí a Flash, al Flash Urban, a presentar-la. Coneixent els Flashy, els de Sabadell, avui deuen estar de ressaca de cavall després de la festa d'ahir de la Rua. Imagina!

0: És un cor exclusiu, el del Pedrito, el Quevedo, la cabra des del Baifo. Diu que hi cap poca gent en aquell cap, eh? En aquell cor. Com a la Graciosa. This is Flash FM. Ja ho sabeu, la Graciosa, una de les illes més petitones, gairebé un rock allà a l'arxipèlag de les Canàries. Un dels tamarros que ens deixa El Baifo. Per cert, Quevedo ja fa uns dies va anunciar el seu tour per presentar aquest disc, el seu tercer disc d'estudi. Serà l'any que ve que es passarà...
1: La directa a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Correcte, a Barcelona, l'1 i 2 de juliol del 2027, per cantar aquest La Graciosa, o, per exemple, també aquest altre, que es diu Scandic, 10 i 4 del matí. Bon dia.

Ja te la coneixes, el De Lejitos de Jay Wheeler. Aquesta, però, és la nova versió, és el remix. Al bo del Jay se li ha sumat Omar Kurt per fer aquest De Lejitos remix abans d'escoltar Fade i Alejo o també a Rels Beach.

0: 93.8.
1: Surs a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
2: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
3: El dijous 25 de juny comença l'estiu a Nyos Park. Arriba l'opening de les Pool Parties 2026 amb Soraya Arnelas, cantant de música pop, i DJs com Lele, Joycy i Ángel de Andrés. De 5 de la tarda a 10 de la nit, música, menjar, sunsets i vibes que et faran desconnectar al màxim.
2: El millor afterwork de l'estiu t'espera a Nyos Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
4: Encetem nou concurs a flaixandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flaixandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
5: Concurs actiu a flaixandorra.com o al WhatsApp 34 64 64.
6: Flaix FM Andorra, la ràdio dance líder, 93.8 FM.

0: Estàs una mica mort, eh? Una mica de moviment, de cortesia de Quevedo, al Golpito.
1: Vale.
0: Vale, perfecte. Des de l'àlbum del Baifo, el Baifo, per si no ho sabíeu, a Canàries, és la cria de la cabra, el cabrit.

La Lola Índigo i RVFV presentant això. Es deia Casanova, al costat del raper algerià Solking, cantant, evidentment, en francès. Escoltes Flash FM, són les 10:32. Va haver un moment inoblidable.

D'aquelles que els DJs a la discoteca baixen el volum de la música perquè la canti el públic. Se la sap tothom. Impossible, no falla. Mal de Amores des de l'any 2013 de Badalona al Mundo. Evidentment, parlàvem de Juan Magán, si és que el talent de casa. Com, per exemple, els de Valls, també, els Figaflaues. Va, som-hi.

Emilia Mernes i Martina Stossel, Tini, quin parell. Quin parell i quin perill, mare meva. A punt d'arribar a 3:15 del matí, escoltes Flash, l'emissora amb més aura. Anem a apostar per Farruko, va, la nova, ja pa què.

Mambo Kings, boníssim. Això és història del reggaeton, eh? Any 2019. Baila, baila, baila. El remix. Ozuna, J Balvin, Daddy Yankee, Anuel AA i Farruko, tu. Ni un, ni dos, ni tres, ni quatre. El 5, tu. 10 i 50. Aquests són millors 5 titulars que els del Barça de bàsquet. I més encara després del partidet d'ahir.

tremenda, molt currada, aquesta producció del Saiko, se l'ha de reconèixer. Des de Granada, el seu disc Sakura, fa un parell d'anys, això es deia Supernova. Amb un ritme clarament drum and bass, pujant-se al carro del drum and bass, una mica el bo del Saiko. Estem a punt d'arribar a les 11. Ho fem amb Belé.

0: del nostre nou mega crack. Saludeu-lo. Hola. This is Flash FM. Es diu Moving to the Sun, obra de Hugel, i l'hem fet servir per estrenar, per desembolicar aquest regal que és aquesta nova hora, 11 i 2 minuts. Ve el Hugel, ve amb aquesta producció. La veu, per cert, és la de la Ultranete, que és aquella dona...
1: Directe, sí. A Flash FM.
0: Aviam.
1: Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo. La Ultranete és aquella que cantava la de... 'Cause you're free to do what you want to do. Bueno, perquè ho sapigueu, si la torneu a sentir, que segur, si connecteu amb Flash, doncs la veu és la d'aquesta noia tan xula. Anem amb Omar Kurtz. Bon dia, família. Calienta.

11 i 9, 9, 9 minuts, volia dir. Déu-n'hi-do la calorada que apreta ja el nostre país en aquest matí de diumenge, 21 de juny. Dos amantes. Cantava això la Tini, que s'ha passat per aquí per Flash FM, ja et dic, en aquest matí que apreta. Hora ja de fer coses, eh? Típic partidat de pàdel, anar cap a la platja, heu quedat per dinar, aneu a algun puesto avui, escolta, doncs acompanyeu-vos de la millor música. La de Flash, la de Flash, ja la coneixeu. Anem amb una mica de Juan Magán i Bad Bunny abans JC Reyes amb aquest Loquita.

0: Un 8.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Surts a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
4: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
5: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
6: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
7: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
8: Encetem nou concurs a flaixandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flaixandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
9: Concurs actiu a flaixandorra.com o al WhatsApp 34 64 64.
0: Escoltes Flaix FM Andorra al 93.8.
9: Flaix.

des de Barranquilla, la Shakira, amb aquest Soltera del 2024. Per cert, fa una estona estava mirant l'Instagram, m'he trobat amb la millor estadística de Shakira de la que he vist en ma vida, que és que ha aparegut en més mundials Shakira que Gerard Piqué. Shakira n'ha aparegut en 4 i Piqué només en 3. Piqué va jugar amb Espanya en mundial. Doncs... 2010, 2014, 2018, i la Shakira en total ha actuat 4 vegades al Mundial, eh? Toma, en su cara! Aquesta no se l'esperava, el Piqué, eh? Va actuar el 2006, el 2010, el 2014 i l'altre dia a l'opening d'aquest Mundial 2026.

0: gracia.
1: És el nou èxit d'aquest parell, Romeo Santos i Prince Royce. Prince Royce i Romeo Santos. Fent una partideta de darts. Dardos es diu això. Sonen a, quan són les 11:42 a Flash FM. L'emissora del ritme, acompanyant-te en aquest matí, migdia ja de diumenge. Sona la Villa de Ryan Castro amb Cap.

Estem en plena onada de calor provocada per la calor que desprenen aquests tamarros que posem aquí a Flash FM, com per exemple aquest Me Porto Bonito des d'Un Verano Sin Ti, l'àlbum del Bad Bunny. Col·labo amb el Chencho, Chencho Corleone. Arribant cap a les 12, fora conyes, fa molta, molta, molta calor. Per tant, protegeu-vos, aneu al tanto, tenim punts de Catalunya, hi ha uns quants, on estem superant els 35, 36 graus ja a aquesta hora. Per tant, a migdia, a primera hora de la tarda, serà això fatal. Va, que arribarem a les 12, ho farem amb Contrabando, de Rau.

0: Quevedo al costat d'Elvis Crespo per fer aquest La Graciosa des de l'àlbum del Baifo del Canari. És el nostre nou número 1. This is Flash FM. És per això que l'hem fet servir per començar nova hora per arrencar. Són les 12 i 4 minuts, ja passem del migdia. Què tal, família, com esteu? Portem 3 horetes junts i ens en queden 3 més encara per endavant fins a les 3 de la tarda, carregades de bona música, de bon rotllo, de bon ritme. Sí, senyor,
1: en tenim directe, tot. A Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo, encantat de saludar-vos aquí en directe des dels estudis centrals de Flash, al vell mig del Passeig de Gràcia de Barcelona, on ara apostem per Gordo. Això es diu Loco Loco.

dos tios que ara mateix tot el que toquen ho converteixen en or. Són Jay Wheeler i Omar Kurtz amb aquest De Lejitos, no l'original, sinó el remix. Tenim el poder, tenim el ritme, tenim el poder del ritme. 12 i 11 minuts del migdia. Escoltes Flash, anem amb la Batgial o què? Va, una mica de xoc, eh?

0: 8.
1: En Camp està de festa. Del 19 al 22 de juny arriba la Festa del Poble, amb més de 40 activitats per a totes les edats. Música en directe, esports, gastronomia, espectacles infantils i molta diversió. Vine a gaudir de l'espectacle This is Michael, dedicat a Michael Jackson, i dels concerts de Suu, Triquell i Buós. De les activitats populars com l'Encamp de Gresca, el Crash Car i el Fest Tapa. Consulta tota la programació a comuencamp.ad. I recorda, fem que l'espai de festa sigui un espai segur per a tothom.
2: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
3: Surts a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
4: Encetem nou concurs a flaixandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flaixandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
5: Concurs actiu a flaixandorra.com o al WhatsApp 34 64 64.
6: Si no t'agrada Flaix FM, és que t'estàs fent

sintonitzes Flash FM ara mateix agafant-te la maneta, posant-te la banda sonora pel teu migdia de diumenge 21 de juny del 2026. Bon dia, família! Escoltaves el Ja pa què del Farruko, el seu nou intent de tema de l'estiu per aquest 2026. No està malament. Ens posem en una mica de francès. Això es diu maladie. Because everybody here is so sick. Say my name.

És un dels èxits més sonats del nostre estimat Miguel Torres, el Mike Towers, amb aquest Lala, que fa 3 anyets que va sortir i l'hem recuperat a aquesta hora. Clar que sí, sonant en directe a Flash FM quan són 1:15 del migdia. Anem amb Shakira i Bele. Connexió...

Aquesta és de quan el Daddy Yankee i l'Ozuna estaven al seu puto prime, eh? 2017, la rompe corazones. Vaya petardaco, tu, que hem fet sonar aquí a Flash. Per ser, parlant de petards, ara us en parlaré més, que ja sabeu que s'acosta la Revetlla, tenim coses preparades. 12:36. Això es diu molt malament.

Vinga, amb aquest petardaco dels francesos Offenbach. Això es diu Overdrive des de fa 3 anyets, 2023. Recuperant-lo a aquesta hora, 12:41 del dematí. Bon dia, família. Per cert, epa! Recordeu, per molts, Sant Joan, la revetlla, s'ha de començar a preparar ja això, molt abans d'hora. I prepara-ho com Déu mana, amb els petards de la traca. Tenen petards, bateries, fons, coets, molta varietat, molts tipus, tots els colors, per muntar-la, per liar-la com Déu mana, com toca. Aquests dies, a més, a la traca tenen promocions, descomptes que valen molt la pena. Per tant, recorda, aquest Sant Joan, petards, a la teva parada obligatòria és a la traca. Com un altre petardaco, i un altre més que tenim aquí al nostre repertori, aquest te'l coneixes, Omar Kurtz, amb aquest Coco.

recuperant-lo des del 2019, aquest mític Otro Trago, Sech i Darell, tema que es va fer supermític també per aquesta intro clàssica, ja. Aquí diu, everybody go to the discotheque. Doncs mira, falta de discoteca, bona és tenir Flash FM a mà, perquè això és una mica com estar de festa tota l'estona, perquè estem posant aquí tot el que sona de festa, clar. Com per exemple aquesta altra, Bad Bunny, Eo, que hi ha algú aquí?

sona Capo amb aquest ritme tranquil·let. Això es diu Unana. A puntet d'arribar a la una, a Flash FM i a tot arreu, vaja. Ho farem amb Rau Alejandro i el seu Fantasies abans, però Quevedo.

0: si aquesta cançó fos un cromo, seria de color daurat, brillaria més que la resta. És perquè és el nostre nou mega crack. This is Flash FM. Obra del francès Hugel. Bueno, jo li dic Hugel, a l'Ortega li diu Ugel, que segurament és la pronunciació correcta. Bueno, en qualsevol cas, és aquest tio que fa temes tan xulos com el Jamaican Bam Bam. I com aquest que hem fet servir per començar nova hora, són la 1 i 2 minuts, connectes amb Flash FM.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Jo acompanyat de... acompanyat no, encantat d'acompanyar-vos, volia dir. Ens hem posat a les 9 del matí, ens estarem fent les 3. Ei, bona música!

Per cert, s'aprova la revetlla, eh? Una revetlla de Sant Joan que tindrà segell Flash FM, perquè a més hi haurà festes Flash, eh? Si no ho sabies, estarem a la Noia, a la Torre de Claramunt, i també al Tarragonès, a Vilaseca. Apunteu-vos, venim de Sant Joan, hi ha festa Flash, on posarem temes com aquest, el Blackout.

0: 93.8.
1: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
2: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
3: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
2: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
4: Encetem nou concurs a flaixandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flaixandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
5: Concurs actiu a flaixandorra.com o al WhatsApp 34 64 64.
6: El nostre so és únic.

És la banda sonora perfecta per aquest migdia de diumenge, 1:23 d'aquest dia. Sí. Ei! Sonaven els Figaflaues amb la Marina Estamorena. Preparats ja Wisin i Ozuna amb Escápate conmigo. Abans recuperem la batxateta del Dardos.

del francès Hugel samplejant unes veus d'una cantant francesa d'un fotimer d'anys que sonen fenomenal en aquest Jamaica amb Bam Bam, un èxit d'aquest estiu 2026. És l'hora del vermut, quarts de dues tocades. Vermutet, patatones, olivetes i flash a la ràdio, que sonen cançons com la següent, Love, de Clarence.

0: aquesta mossa que els farà parar bojos a Issa, IRV, FV, de cara, de cuerpo. Com deia les figafalodes, de perfil, de cara i d'esquenes. Muchachas, diu això. 1:41. Un tema, per cert, si vau escoltar ahir el Calibre 45 ahir a la tarda, que va sortir del podi del Calibre, del tercer, va baixar al quart lloc. Si voleu recuperar tota la llista, doncs sabeu que teniu tots els podcasts de tots els nostres programes, tant a la pàgina web com a l'app de Flash, que va fantàsticament. Tinc dos caramelets per vosaltres, les properes cançons, que sé que us faran molta il·lusió. També aquesta, la que sona abans, que es diu Dos amantes, de Tini i Ulises Bueno.
1: Esto dice así.

i única, realment, col·laboració, aquest Booty, des del 2018. Faltant 9 per les dues. Apreta la calor. Recordeu, les recomanacions dels experts, ja ho sabeu, eh? Aneu per l'ombra, no sortiu a casa al solaco, a les zones punta. I hidrateu-vos amb la música de Flash FM, que va molt bé per la salut. Està demostradíssim, 9 de cada 10 experts la recomanen. L'altra no en té ni idea. Vinga, va, que arribarem a les dues. Ho farem amb un parell de cançons. La primera, aquesta, el remix de Big Charlie del Tot, Tot, Tru, del Sinnerland.

0: Aquí tenim el flow a les venes, ho portem per dins, tenim el ritme a totes hores, 24/7, connectes amb Flash FM. Ens veiem per la Graciosa, vale? Què passa a la Graciosa? Molt bé, no hi he estat, no hi he estat. Amb la Graciosa, el nostre número 1. Hem començat nova hora, 2:04. Què tal, família? Com esteu? Ja encara en aquesta tarda de diumenge. Última horeta junts, ja. Ens hem posat a les 9. A les 9 us he dit, ja veuràs, avui batrem rècords de calor. Avisen d'aquesta onada de calor important a tota Catalunya. Per tant, aneu al tanto, sisplau.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: I efectivament, ara mirant el Meteocat, encuriosit una mica, 39 graus en alguns punts de Catalunya. Al Montmell, 39 graus, 38 a Tàrrega, a Torroja del Priorat, a Poal. Sisplau, aneu al tanto, que fot una calda de caldeu. Aviam si encara ens marejarem.

Aquest és el remix nou de Trinca d'un dels que és i està sent i serà temes de l'estiu, el De Lejitos. Firmat per Jay Wheeler i incorporant Omar Kurz a les veus en aquest remescla. Dues i 12, recuperarem el Miluz també de RUFV, abans el Camins.

0: 93.8.
1: En Camp està de festa. Del 19 al 22 de juny arriba la Festa del Poble, amb més de 40 activitats per a totes les edats. Música en directe, esports, gastronomia, espectacles infantils i molta diversió. Vine a gaudir de l'espectacle This is Michael, dedicat a Michael Jackson, i dels concerts de Suu, Triquell i Buós. De les activitats populars com l'Encamp de Gresca, el Crash Car i el Fest Tapa. Consulta tota la programació a comuencamp.ad. I recorda, fem que l'espai de festa sigui un espai segur per a tothom.
2: I si de gran vol estudiar a Harvard? I si el seu somni és crear una empresa? I si això no fos només un somni, sinó un pla? I si planificar el futur fos emocionant?
3: Morabanc presenta Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i tracem el camí perquè avancis amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 o a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur comença avui. Morabanc, tens un banc.
4: Surs a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
5: Encetem nou concurs a flaixandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flaixandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
6: Concurs actiu a flaixandorra.com o al WhatsApp 34 64 64.
0: Flaix FM Andorra 93.8.

És una de les veus més reconeixibles de l'escena, la del Farruko, que a més, sempre que vol fer un tema així estiuenc, li posa com molta xitxa i fa una cosa molt ballable. Aquesta que t'hem posat es deia Ja pa què, un nom bastant curiós, també et dic, eh? Ja pa què. Vinga, va, qui vol una mica de PR, Puerto Rico. Yo lo hago.

una mica de ritme, així com d'aquells que sona com... Puxa, xa, puxa. Ella és la Emilia Mernes, des d'Argentina, amb aquest No se ve, boníssim. Ens el va otorgar en el seu àlbum, que es deia Punt MP3, un àlbum molt, molt original. Vinga, del Puxa, xa, al Punxin Catxi, de John Summit i Faith.

un altre tema llegendari de la Noel Doblea quan estava al seu absolut prime 2018. Ja tu el coneixes. Era l'Amanece, sonant quan passen 6 minuts de 2:15 de la tarda. Estàs escoltant Flash FM a l'emissora del ritme. És diumenge, demà dilluns. De vegades es fa difícil, però la veritat és que com que dimarts vivim la revetlla i dimecres és festiu perquè és Sant Joan, doncs aquesta setmana la veritat és que ve bastant de gust, la veritat. Vinga, va, anem cap al Maresme. Dani Six i Itzkid, la nova, es diu Tantes.

0: El tio va fer una cançó que era un merengue i li va posar de títol El Merengue. Després va fer una cançó que era una bachata i li va posar de títol
1: sí,
0: La Bachata. Sí, senyor. Molt original. Manuel Turizo.
2: Salut.
0: Salut, mago. Vinga, són les 2:41 minuts. Escoltes, Flash FM. Producció, per cert, la que hem d'escoltar. Molt curiós. En col·laboració amb el Marshmello, eh? Ja, no, ja ens hem oblidat pel complet del Marshmello. De qui no ens oblidem, és d'Omar Kurz. Està on fire. Això es diu Coco.

0: Tremenda colabo, Rau y Bad Bunny. ¿Qué pasaría? No sé qué pasaría. This is Flash FM. Però m'ho puc imaginar. De moment el que està passant és que per mi és hora de tocar el 2. Us he acompanyat des de les 9 del matí. Com sempre, amb un somriure i amb moltes ganes de posar bona música, crec que hem complert. Hem posat molt de ritme, que ningú desconnecti, que això segueix, com sempre, aquí a l'emissora del ritme. Però vaja, que per mi ha estat un plaer. Marxem amb Ella no sigue modes i també amb la Bat Gyal i el Chencho amb el Choque, que sonaran a continuació. Bueno, apa!
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, però jo me'n vaig. Apa, siau, que vagi bé.

0: 93.8.
1: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski a bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
2: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
3: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
2: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
4: Encetem nou concurs a flaixandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flaixandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
5: Concurs actiu a flaixandorra.com o al WhatsApp 34 64 64.
6: Escoltes
5: Flaix.
6: Flaix FM Andorra 93.8.

0: la graciosa, la vida és més sabrosa.
1: El dissabte i el diumenge són dies de festa perquè sona Flash FM.

0: que tenen un nom. El que voldries tenir.
1: Fucking money, man.
0: Només vull veure bitllets de 100.
1: Fucking money, man.
0: Sona del dòlar dintre la ment.
1: Fucking money, man.

0: 8.
1: Surs a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
2: Encamp està de festa. Del 19 al 22 de juny arriba la Festa del Poble, amb més de 40 activitats per a totes les edats. Música en directe, esports, gastronomia, espectacles infantils i molta diversió. Vine a gaudir de l'espectacle This is Michael, dedicat a Michael Jackson, i dels concerts de Suu, Triquell i Buós. De les activitats populars com l'Encamp de Gresca, el Crash Car i el Fest Tapa. Consulta tota la programació a comuencamp.ad. I recorda, fem que l'espai de festa sigui un espai segur per a tothom.
3: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
4: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
5: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
6: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
7: Encetem nou concurs a flaixandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flaixandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
8: Concurs actiu a flaixandorra.com o al WhatsApp 34 64 64. Flaix.
9: Flaix FM Andorra. El poder del ritme. Flaix FM.

0: 8.
1: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
2: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
3: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
2: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
3: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
2: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
4: Encetem nou concurs a flaixandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flaixandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
5: Concurs actiu a flaixandorra.com o al WhatsApp 34 64 64. Flaix
6: Andorra 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flaix FM arriba a tot arreu. Som únics.

0: 8.
1: I si de gran vol estudiar a Harvard? I si el seu somni és crear una empresa? I si això no fos només un somni, sinó un pla? I si planificar el futur fos emocionant?
2: Morabanc presenta Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i tracem el camí perquè avancis amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 o a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur comença avui. Morabanc, tens un banc.
3: En Camp està de festa. Del 19 al 22 de juny arriba la Festa del Poble, amb més de 40 activitats per a totes les edats. Música en directe, esports, gastronomia, espectacles infantils i molta diversió. Vine a gaudir de l'espectacle This is Michael, dedicat a Michael Jackson, i dels concerts de Suu, Triquell i Buós. De les activitats populars com l'Encamp de Gresca, el Crash Car i el Fest Tapa. Consulta tota la programació a comuencamp.ad. I recorda, fem que l'espai de festa sigui un espai segur per a tothom.
4: Surts a córrer, en bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
5: Encetem nou concurs a flaixandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flaixandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
6: Concurs actiu a flaixandorra.com o al WhatsApp 34 64 64.
7: El nostre so és únic.

0: 8.
1: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
2: Surts a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
3: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
4: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
3: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
5: Encetem nou concurs a flaixandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flaixandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
6: Concurs actiu a flaixandorra.com o al WhatsApp 34 64 64.
7: Flash FM.
6: Flash.
8: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM.
9: Flash.
8: Flash FM. La

0: Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Girona, 99.6. Salt, Banyoles, Cassà, Llagostera, Anglès, Santa Coloma, Caldes, Maçanet de la Selva. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Flash FM. Són les 8. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: 8.
1: En Camp està de festa. Del 19 al 22 de juny arriba la Festa del Poble, amb més de 40 activitats per a totes les edats. Música en directe, esports, gastronomia, espectacles infantils i molta diversió. Vine a gaudir de l'espectacle This is Michael, dedicat a Michael Jackson, i dels concerts de Suu, Triquell i Buós. De les activitats populars com l'Encamp de Gresca, el Crash Car i el Fest Tapa. Consulta tota la programació a comuencamp.ad. I recorda, fem que l'espai de festa sigui un espai segur per a tothom.
2: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike, caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic, on perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
3: Encetem nou concurs a flaixandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flaixandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
4: Concurs actiu a flaixandorra.com o al WhatsApp 34 64 64.
5: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flaix. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flaix Andorra. Et volem conèixer.
6: Flaix FM. La Flaix.